segueix tenint les mateixes. Segueix tenint les mateixes idees que abans.